0: Así llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 20 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. Però primer, anem en el orate.
3: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
4: L'orate.
2: La temperatura màxima per avui serà de 35 graus, la mínima de 24. Tenim probabilitat de precipitació amb un 15 i un 20% fins a les 6 de la vesprada. Les ratxes de vent seran fortes, vindran del sud i del sud-oest a 35 km per hora i l'índex màxim ultravioleta és de 7.
5: ¡Hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
6: ¡Bricocentro!
7: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
8: ¡Bricolaje y decoración!
2: Y como todos los días, comencemos el dia en la programació festiva de la comarca. Anem fins a Xer, que avui, a partir de les 12, 4 vaques i un novillo de la ramaderia Hermanos Barberán. A partir de les 2, el dinar per a tots els socis de l'associació Joves Taurins de Xer. A les 5, Grand Prix amb becerres de la ramaderia Hermanos Barberán per als socis. A les 6 i mitja, descans i bou envolat infantil per als més menuts. A les 7, vesprada de vaques de la ramaderia Juan Faet. A les 8 i mitja, bou envolat de la ramaderia Juan Faet. A les 10 i mitja, fideuà a l'envelat de festes. I a les 12, ball a la plaça de l'Ajuntament amb l'orquestra Welcome Band. I ens anem fins a les cases d'Alcanar. Avui a les 6, tardeo, ara sí que la última, al Cavibar amb els DJs Pol Noia i Marc Sorolla fins a les 10. A les 6 i mitja, concentració, patinada popular. A les 7, la novena patinada popular a càrrec del Club Patí Alcanar. A les 7 també tindrà lloc la tarda de bous de la ramaderia Garrido. A les 10, bou mecànic de foc. A les 10 i mitja, bou envolat de la ramaderia Garrido. I a les 12, nit jove amb els DJs Marc Sorolla, Joan Queralt, Pol Noia, Oriol Poi, amb performances i altres sorpreses que us sorprendran. I ens anem fins a Morella, que bueno, ja ha acabat, però a les 7 estava la quarta entrada de bous i vaques de la ramaderia Hermanos Barberán. A les 11 tenim activitats per a xiquets de dones en la ciència. A les 4 tenim la solta de vaques, a les 6 i mitja desencaixonada de vaques i a les 8 de la vesprada desmuntada dels cadafals. Passem a Canet lo Roig. A partir de les 11 tenim la transhumància infantil, seguidament d'un espectacle de bous amb carretilla. A les 6 de la vesprada tenim l'exhibició de bestiar boví de la ramaderia La Paloma de Xaló, Alacant, i tot seguit l'eixida nocturna i bou envolat de la ramaderia Germans Barberán. A les 12, trio Pentagrama i Fanboys a la carpa. A la mitja part es farà el bingo i al finalitzar el ball disco mòbil. I ens anem directament al Bocàsser. Avui, a partir de les 12 i mitja, l'entrada de bous i vaques de la ramaderia de Sergio Rua. a les 5 i mitja bous de la plaça de la ramaderia de Sergio Rua, a les 7 i mitja trobades al barranc amb tribut a Charango, a les 7 i mitja també tenim baquetes confiteres en acabar ballada de la banda Regina de més de Quintos 26, les festeres 2026 i autoritats fins al pla La Font en acabar eixida de la ramaderia de Sergio Rua. A les 12, ball pla a la plaça de Gaspar i Fuster. A la 1:15, actuació del grup Antítesis al barranc. A les 2:15 de la matinada, actuació del grup Sin Propina al barranc. Col·labora l'Associació Cultural de la Sega d'Or. En acabar, Disco Night de A la Colla dels Quintos 2026. I per últim ens anem a Traiguera, on a les 12 tindrà lloc l'entrada i prova pels carrers del costum de la ramaderia Fernando Mansilla. A les 6 i mitja l'exhibició de vaques a la plaça del Raval de la ramaderia Germans Montferrer amenitzarà la festa la Unió Musical de Traiguera. A les 10 i mitja, bou en volat infantil a càrrec de la penya taurina de Traiguera. I a les 12 i mitja, ball amb l'orquestra Miami Show.
4: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
6: Som la Coca-Cola i els mentos.
4: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.

0: jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
1: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
2: I continuem parlant de festes i en que encara que unes comencen, altres acaben, i una d'elles va ser Rossell, que va terminar les seues festes majors el passat cap de setmana. D'això, d'un poquet. El balanç de les festes ens parla el seu alcalde Evaristo Martí.
3: Bé, diumenge passat hem acabat les nostres festes majors a Rossell, les nostres festes patronals. La valoració que faig és altament positiva. Hem celebrat 9 dies de festa major de manera molt activa, en moltíssima participació i implicació de tots i totes les rossellanes i de tota la gent que ens ha acompanyat. Han sigut dies de retrobaments, d'harmonia, de convivència i de festa. Vull donar les gràcies, com sempre, a la Comissió de Festes, als Quintos i Quintes, pel seu treball en la preparació de les festes i, sobretot, en l'organització i en la seva implicació. I a tota la gent que ens han omplit tots els actes, a les dames i fadrins, i especialment a la nostra mantenidora, Benilde Sebastià. Diumenge va ser la culminació en la desfilada de carrosses, concretament 18 carrosses, en balls, coreografies, vestimenta per a l'ocasió i carrosses molt ben dissenyades. I posteriorment, i com a cloenda ja en un espectacular castell de focs. Com a alcalde, no em queda més que donar una forta abraçada a tothom.

0: Hoy por hoy.
1: Hoy el viento sopla más de lo normal.
2: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
3: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
2: Vibra amb l'espectacle de l'orquestra La Misión.
3: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
2: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
3: Ajuntament de Benicarló.
4: ¿Buscas el hogar de tus sueños? En Cifa Aragón tenemos las llaves que abren las puertas a tu futuro. Sabemos lo que significa encontrar el lugar perfecto para ti y tu familia. Nuestro equipo de expertos está listo para acompañarte en cada paso del camino, desde la búsqueda hasta la firma final. Y con nuestras increíbles ofertas y financiamiento flexible, hacer realidad ese sueño es más fácil que nunca. Ven hoy mismo a Cifa Aragón en Avenida País Valencia 38 Vinaròs o visítanos en cifaaragón.es. Cifa Aragón, la seguridad y confianza de un líder.
5: Aquest agost traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost. L'orgull de ser de Traiguera.
6: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revelles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
9: Som la Coca-Cola i els mentos.
8: Este estiu, fes parada a les cases d'Alcanar.
0: Hoy por hoy. Pedro Blanco. ¡Ale!

0: Hoy por hoy.
1: Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Hoy el viento sopla más de lo normal.
4: Les festes patronals de Benicarló arriben carregades de música i grans directes per a tots els gustos.
5: Disfruta dels concerts de Duncan Du i Los Rebeldes.
4: Llibre amb l'espectacle de l'orquestra La Missió.
5: Canta i balla amb Pepet i Marieta i Fulles Seques.
4: I reviu els grans èxits de la música dels anys 90 i 2000. Del 22 al 30 d'agost, vine a Benicarló en festes.
5: Ajuntament de Benicarló.

0: Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Hoy por Hoy d'avui, del 20 d'agost del 2026. Avui està nosaltres la reina de les festes de Benicarló, Claudia Verge, i la dulcinea Judit Miquel, i ens parlen, bueno, de que estan molt emocionades de que es comencen ja les festes patronals del poble. També estan nosaltres, la, bueno, membres de la comissió de festes de Benicarló, i a més parlem en Anna Bessalduc, alcaldessa de Sant Mateu, perquè ja demà es comencen les festes al municipi.
1: Del 22 al 30 d'agost, Ser Maestrat apropa les festes patronals de Benicarló. Música, passacarrers, gastronomia, tota la festa. Ser Maestrat amb el patrocini de l'Ajuntament de Benicarló. Col·labora CIF Aragón, la immobiliària del norte de la província. Beniort, Caixa Rural Benicarló.
0: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a l'Hoy por Hoy del dia d'avui a la secció d'entrevistes. Avui estic en la reina de les festes patronals de Benicarló, Claudia Verge, i en la dulcinea de les festes, Judit Miquel. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies.
0: I bueno, com esteu vivint estos dies abans de les festes?
2: Pues ja ultimant tots els preparatius i amb moltes ganes de que ja comencen els dies grans.
3: Com diu Claudia, estem molt contentes, ens estem passant molt bé i també, bueno, preparant ja tot el que quede.
0: Com vas viure el dia de la proclamació com a reina?
2: Pues un dia, va ser un dia molt emocionant, la veritat. La veritat que em vaig deixar ja nerviosa, perquè com era sorteig, pues, no sabia encara el que passaria. I pues, la veritat, quan van dir el meu nom, pues, em vaig quedar molt sorpresa i després ja molt emocionada.
0: A més, bueno, l'elecció va ser com a representant de la Unió Ciclista de Benicarló. Què significa per a tu representar al club?
2: Pues és donar les gràcies per donar-me l'oportunitat de poder representar a ese club, la veritat. Que gràcies a ell estic on estic.
0: I tu, Judit, bueno, vius a Suïssa.
3: Sí.
0: Què representa també per a tu anar a Benicarló a representar, pues, a Suïssa?
3: Pues per a mi també és molt emotiu, perquè encara que jo vaig néixer a Benicarló, ja porto 7 anys vivint a Suïssa, i per a mi ja és com a casa, quasi. I també, pues, és molt emotiu poder representar a un país en el que ja he viscut molts anys i pues, que ja estic en la cultura i tot. Ja.
0: Bueno, dius això, que vaig néixer a Benicarló. Quina relació tens amb la gent de Benicarló?
3: Pues, tota la meva família està a Benicarló. Els amics de tota la vida també són de Benicarló, perquè jo vaig estar així tota primària, i això dels amics els tinc a Benicarló, la família, i sempre que vinc pues, aprofito per a veure tot el món, i això, la festa també.
0: I què diu que significa per a un benicarlano representar al poble en les festes?
2: Pues jo crec que els benicarlandos, la figura de les dames, la reina, bueno, la dulcinea i les ametes també, és com una figura molt important, ja que representen el poble allà on vaiguen. Així jo crec que és, no sé, com una figura molt, no sé, molt representativa.
0: Sí, sí.
3: Sí, és un orgull per a nosaltres, ja que tot el món està esperant cada any a veure qui són les dames, qui són les ametes, la reina i tot. I això, és un orgull poder representar el teu poble.
0: I com estàs en la relació entre tots?
2: Pues molt bona, la veritat, que encara que som un grup gran, perquè som 17, la veritat que es portem tots genials i cada vegada hi ha més confiança entre tots, i la veritat que superbé.
3: Sí, cada vegada que ens juntem pareix que ens haguéssim conegut tota la vida i ho portem molt bé, la veritat.
0: Les festes diríeu que també és una manera de que els visitants de fora pues, coneixen Benicarló i de més. Què és el primer que li ensenyaríeu a un visitant de fora de Benicarló?
2: Pues jo crec que el primer que ensenyaria és bàsicament l'ambient que es viu allí, perquè és un ambient de festa, sabe, de música, d'alegria, i la veritat que, no sé, jo crec que és una programació molt completa perquè puguem vindre i veure molts d'actes, la veritat.
3: Jo crec que igual la festa i l'ambient que hi ha a Benicarló, que és únic del poble. Jo, quan li dic als meus amics de Suïssa que així fem festa tots els dies, tota la nit, i no estàs a casa pràcticament, no s'ho creuen perquè és molt diferent, ja. És únic.
2: Quin és l'acte que més ganes teniu?
4: Pues jo ara el dia de la crida i la proclamació, perquè la crida és on comencen oficialment les festes, i poder estar al balcó i elles, bueno, ajudant elles, invitant a tots venir carlant els visitants, pues em fa molta il·lusió. I després pues, la nit de la proclamació del certament, perquè som així que la banda oficialment, i jo crec que és una nit molt emocionant.
3: Jo igual, jo el dissabte en general, ja que la crida pues, comencen les festes, sí. Estem esperant ja que arribi aquest dia, i veure tot el poble des del balcó serà molt emotiu, i després el certament, pues, igual.
2: Què espereu d'aquest any?
4: Pues jo espero poder viure un any molt emocionant junt a les meves companyes i poder representar el poble de la millor manera, la veritat.
3: Jo, bueno, el primer era el grup d'amigues que farem, que crec que ja l'hem fet, i això serà un vincle per sempre, que és el que esperava, i podré gaudir de les festes, que porto molts anys sense viure-les i em fa il·lusió.
2: Com descriuríeu a l'acord d'honor en tres paraules?
4: Jo diria diversió, és que en tres paraules és molt complicat,
2: sí, per això.
4: Diversió,
3: intenses, que sí. No parem,
4: i llavors jo crec que família.
3: Sí,
2: portàveu molt esperant representar Benicarlo.
4: Sí, la veritat, jo ja portava uns anys dient-li a ma mare que jo volia ser dama, i pues una vegada, perquè quan, o sea, com la majoria estem en els anys 18, encara que hi ha algunes que són més grans, però la majoria en els anys 18, jo li dic a ma mare que quan eixe any volia ser dama, i quan una vegada em vaig presentar i vaig veure l'oportunitat de ser reina, pues també em fa molta il·lusió, perquè jo crec que és una figura molt important, mm. Poder representar a tots els unicarlandos i viure un any molt màgic, i pues aquí estic.
2: Sí.
3: Jo, la veritat, no m'ho havia plantejat mai, però perquè mai estava a les festes, yeah, de Benicarló, i clar, jo sempre començava el col·le ara a l'agost i no estava a les festes, però enguany tenia l'oportunitat, i com tota la cort d'honor, bueno, les conec a quasi totes, mm, de quan era menuda, me van dir, ai, pues mira, podries vindre, i ja, pues, m'ho vaig plantejar i vaig dir, sí, tinc ganes, em fa molta il·lusió, i això representa el poble, pues.
2: I ja com a última pregunta, com voleu que vos recorde la gent de Benicarló de les vostres festes?
4: Pues jo vos recordo com unes dames properes que hem disfrutat a cada acte allà on hem anat i que hem representat a Benicarló de la millor manera possible.
3: Igual, que ens recorden com simpàtiques, que, bueno, que ens ho passem bé allà on anem, que gaudim molt de les festes, i això, que hem fet una colla d'amigues molt bonica que recordarem per sempre.
2: Pues moltíssimes gràcies per vindre, i bueno, que gaudiu molt de les vostres festes.
3: Gràcies. Moltes gràcies.
2: Hola, molt bon dia a tots i a totes, i benvinguts a una secció més de l'Hoy por Hoy del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Avui estic en part de la comissió de festes de Benicarló. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I bueno, jo us volia preguntar com ha sigut tot el procés de fer les festes 2026.
5: Bueno, pues això, en quan s'acaben les del 2025, ja se comencen les 2026, ja que comença a contratar orquestes, els concerts, a partir d'ahí ja comença també la selecció de les dames que ens representaran este any, i bueno, sí que els últims mesos pues, la cosa ja agafa més velocitat i acaba de parlar amb totes les associacions que volen fer actes i començar a organitzar ja tot el que serà tota la setmana.
2: I quina diries, bueno, direu que és la part més complicada d'una organització?
6: Bueno, la part més complicada, jo crec que tots els actes tinguin tot el que se necessite, que tingués activitats per a tots els públics i per a totes les edats, a veure de quina manera organitzes perquè te cabiguen totes les coses, perquè nosaltres també tenim el patró, que és el 24. Entonces, els actes del 24 respecte al 24 com ho organitzem, tenim que organitzar el reste, sí. Després que tinguem un bon acabament de festes, un bon concert de la nit de antes, el dissabte últim de festes, i bueno, pues això que agrada a tot el món, que volem és això, ampliar les festes per totes les edats.
2: I com es prenen les decisions dins de la comissió?
6: Bueno, jo crec que...
5: Bueno, nosaltres estem dividits en diferents àrees i cada un s'encarrega un poc pues, de lo que és la seva àrea. I a partir d'ahí pues, se miren les coses que hi ha de mirar, se fiquen en consens i al final pues, la millor opció que pensem és la que escollim.
2: I quan decidiu pues, començar a dissenyar el programa, quina és la idea principal que teníeu?
5: Bueno, lo que estaba comentando Blanca es un poco arribar y fer actes para todo tipo de para toda la población y a ver si siguen els més petits, els més grans, els que els agraden este estil de música, els que els agraden un altre, els balls, és un poc fer un poc de tot, que això pues, la veritat és que és complicat.
2: I alguna novetat en guany que vos agradaria destacar?
6: Bueno, enguany tenim dos escenaris nous, que són els Jardins del Mucbe, bueno, que tots els anys s'ha fet algun acte musical, però enguany és pràcticament tots els dies, a les 8 de la tarda, i després el claustre de les Concepcionistes Franciscanes, que és una ubicació que ha adquirit l'Ajuntament, i ahir anem a fer... un capvespre de llum en llums i música en directe. Això és una novetat. Anem a continuar en el Catxull com l'any passat.
5: Sí, va donar molt bon resultat i enguany crec que s'amplia una miqueta. I també, bueno, la Holi, que és una cosa novedosa a Benicarló, que ja feia uns quants anys que no se feia, i seguim en els concerts i tot l'altre en la mateixa línia que els últims anys. Jo sí que diria que s'ha ampliat un poc el que és el programa amb els nous escenaris i per la resta seguim en el que ja portem uns anys treballant, que és el que te comentava, intentar arribar a tota la població. Hi ha espectacles per als més petits. Bueno.
6: Sí, pràcticament enguany en la plaça Sant Bartomeu hi ha activitats.
5: Totes les nits hi ha algun tipus d'activitat, ja sigui a ball, ja sigui algun concert.
2: I bueno, les festes patronals pues, són molts més que una setmana només de festes. Quines tradicions considereu imprescindibles?
6: Bueno, pues el patró, per exemple, la missa del patró, la processó del patró, després també la ballada popular, que és una de les coses que se fan assajos durant tot el juliol i l'agost per a que balli la gran majoria de gent de Benicarló que vulga. També s'està intentant que la gent se vestisca en el traje regional per a fer-lo, com a altra tradició, pues el cross de festes, per exemple, que els anys, i hi ha vari, bueno, que és un dia amb molta gent al poble i molts de corredors.
5: I bueno, com a acte més tradicional, la serenata,
6: també,
5: que és l'acte més antic.
6: També.
2: I què diríeu que tenen les festes de Benicarló que el fan diferent a altres festes del Maestrat?
5: En primer lloc la programació.
2: Sí.
5: La programació, perquè bueno, que jo sàpiga, tampoc me coneixo totes les festes de tots els pobles, però ningú té una programació tan extensa com la que té Benicarló, amb més de 200 actes. Jo crec que això és una cosa que sí que en la que podem traure pit, perquè és una cosa que totes les associacions bueno, moltes associacions participen, també tenim les penyes que organitzen molts d'actes, i jo crec que això és un dels punts forts de la programació de Benicarló.
6: Sí, s'implica pràcticament tot el poble.
2: Sí.
6: Estan els gegants i cabuts, estan el grup de danses La Sota, el que havia dit de...
5: La coral, la banda de música, tots. Els de pesca, si és que hi ha... Sí.
2: Parlant ara de les associacions, quin paper tenen aquestes entitats en les associacions, la comissió de penyes, o sigui, la coordinadora de penyes, perdona.
6: A veure, les associacions, la gran majoria fan un acte a festes, entonces en això s'implica moltíssim, perquè qualsevol acte que tu vagis a organitzar necessites, bueno, que impliques un temps i unes coses. Hi ha actes, per exemple, que és el llançament de pinyol, que fa una, que això és un acte mític, el menjar pinya, per exemple, o per la nit ibicenca, o la nit de disfraços a les penyes. Hi ha coses que se fan tots els anys, però costa un esforç en general, tant anells per muntar-lo com per anar-te per a donar tot el necessari. Jo crec que, per exemple, pues els gegants i cabús que acompanyen al meloner de moro, que és, per exemple, que és un acte molt tradicional.
5: Sí, la veritat és que això, les associacions s'impliquen molt en les festes i les penyes exactament igual. Les penyes ja no és sols el recinte de penyes i festa per la nit, sinó que totes organitzen algun acte al llarg de la setmana. Això, la veritat, que a nosaltres també ens va molt bé.
6: Claro, després tenim l'acte d'entitats, la gala d'entitats, que totes les entitats trauen a la seva dama, se muden i és una nit de gala que està pràcticament tot el poble implicat, perquè totes les associacions reserven taules i allí pràcticament en la gala d'entitats reunim a tot el poble.
2: I bueno, les festes amb tanta participació també impliquen tindre un dispositiu de seguretat. Com s'ha gestionat això?
6: Bueno, jo sé que han fet una junta de seguretat.
5: Sí, a nivell de, per part de l'Ajuntament, ja han fet la junta de seguretat, que hi participen els Guàrdia Civil, policia local, etcètera, etcètera. I bueno, i nosaltres a nivell intern de la comissió també contratem la seguretat, les penyes contraten també la seva seguretat i esperem que siguin unes festes tranquil·les i que no hi havia que lamentar cap incident.
6: Sí, pues, algunes nits també tenim el punt violeta, sí, que això també pues, dona seguretat, saber on acudir.
2: Quin paper tenen les dames, la reina, la Dulcinea enguany? I sempre.
5: Pues bueno, ellas al fin y al cabo son los protagonistas. Acudeixen a tots els actes o que ens inviten o que al final organitza la comissió de festes. És una setmana molt intensa, matí, tarda, nit, estem ahí en elles i bueno, esperem que disfruten molt i que s'ho passen molt bé i que siga una inoblidable.
6: A més, no és només en festes, que pues, durant tot l'any elles acudeixen a actes, perquè són les representants de les festes.
2: Sí. Si haguéssiu de definir les festes en tres paraules, quines serien?
5: Vinga, va, tu la primera.
6: Bueno, pues és pa tots els
5: paraules, paraules, vinga, va. Jo la primera diria espectaculars, vale? Jo diria tradició.
6: Festa.
2: I festa.
5: Vale.
2: Molt bé. Què us agradaria que diguin a la gent el 30 d'agost d'on acabar les festes?
6: Pues jo crec que sempre que són les millors de tots els anys, perquè sempre volem pues, intentar superar-nos.
5: Sí, que els han agradat, que també valoren tot el treball que hi ha darrere, perquè sempre poden passar coses, però nosaltres, la comissió de festes és un grup de gent que ho fa tot de forma desinteressada i sempre volem el millor per a el que pensem que és el millor per a tot el poble i el que pensem que a la gent li agradarà. Claro, a partir d'ahí tens les limitacions econòmiques o com vulguis dir-li, que si fora per nosaltres pues portaríem tot el millor, però òbviament no és possible, entonces en el que tenim juguem i en això pues, esperem que la gent quan s'acaben les festes hagin disfrutat, les hagin gaudit i això que diguin que, pues, que millor que l'any passat és possible o que de tots els anys.
2: I ja veu com a última cosa, per a algú que encara no hagi vingut a les festes de Benicarló, què li diríeu per a que vinguin?
6: Bueno, jo li diria que vinga, perquè pot venir una família completa i els xiquets a partir de 16 anys poden anar a les penyes, que qui no ho ha vist és una cosa, és molt divertit, que els joves els encanta, que per la gent gran tenen la plaça Sant Bartomeu, que poden estar tranquil·lament assentats veient un ball o veient una nit d'humor, i després per la gent de 40, 50, 30 està el Gastrofest o els concerts nostres que han muntat. Entonces que jo crec que hi ha gent per totes les...
5: Claro, això, que qui vinga trobarà un lloc on estarà a gust i se divertirà.
2: Pues per la meva part, moltíssimes gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa més, destacar alguna cosa de festes.
6: Que vingueu a por ell.
2: Moltíssimes gràcies per dir-me.
5: Moltes gràcies.
1: Del 22 al 30 d'agost, Ser Maestrat apropa les festes patronals de Benicarló. Música, passacarrers, gastronomia, tota la festa. Ser Maestrat amb el patrocini de l'Ajuntament de Benicarló. Colabora CIF Aragón, la inmobiliaria del norte de la provincia. Beniort, Caixa Rural Benicarló. Hotel y Spa Castillo de Peñíscola. 80 palcos desde donde presenciar un espectáculo insuperable. El mar Mediterráneo y el Castillo Papaluna. Sabor, con el restaurante con terraza e interior. Relax y bienestar con el spa.

0: les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
1: Hola, molt bon dia a tots i a totes i benvinguts a una secció més del nostre Hoy por Hoy del dia d'avui. Conto en la presència d'Anna Besalduc, alcaldessa de Sant Mateu. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
2: Gràcies a vosaltres i bon dia als oients de la SER.
1: I bueno, queda també res perquè es comencen les festes a Sant Mateu. En quin moment es viu allà al poble?
2: Bueno, pues estem a punt d'encetar la presentació de les nostres reines i cors d'honor a Sant Mateu, com algun poble de la nostra comarca ho fem la setmana d'abans, perquè durant esta última setmana, una vegada feta la proclamació de les reines, pues ja hi ha moltes activitats, no?, culturals, ludicoculturals, que algunes associacions aprofiten per a fer abans de festes, com per exemple el concert de la banda de música. I alguna coseta més. I bueno, pues ja fem el dia 14 la presentació, la proclamació de les reines de Sant Mateu i les seues corts, i a partir d'ahí, pues fins al dia 30 d'agost, pues és un no parar.
1: Com ho has dit, les festes terminen el 30, es comencen el 21. Què representa... Bueno, teniu 10 dies de festes, d'una programació extensa. Què representen les festes per a Sant Mateu?
2: Bueno, les festes sempre són moments on mos retrobem en la família que no viu a Sant Mateu i que aprofiten, no, les vacances per a vindre a passar les festes, que sempre, encara que no visquen a Sant Mateu, sempre els estire el poble i la família, i pues podem gaudir estos dies d'estar tots junts, d'amics i amigues que també estan fora i que venen a passar les festes, i de moltíssima gent pues que per les circumstàncies de la vida pues no poden viure al nostre poble, però sempre el porten al cor, i la veritat és que és un plaer. La població de Sant Mateu se multiplica, no? Per dos, quasi, i si ahir li afegisses que durant el mes d'agost les nostres cases rurals i els nostres hotels pues tenen algunes ocupació 100% i altres pues rosant el 100%, pues Sant Mateu està un poc en este moment desbordat de visitants.
1: Ja, i bueno, parlant de la programació, com s'ha organitzat aquesta programació d'enguany?
2: Bueno, a Sant Mateu hi ha actes de les festes que s'han de fer sí o sí, no? Entonces un poc te marquen el calendari festiu. La primera part és el calendari més de, com si diríem, de tradició i festes més de guardar, pues les misses, los baiplas, no? I tots estos actes més tradicionals, i ja a partir del 24 i 25, el 25 se fa la monta de carafals, i ahí ja comença pues los bous i l'associació de i la Unió de Jovens que organitza les orquestes, i la penya taurina que s'encarrega dels bous, la banda de música, que els actes pues si no estaria la banda, la veritat és que si no seria per la col·laboració de tots seria molt complicat, no? Hi ha un grup de gent que està a la comissió de festes i que un poc organitza, i això ja comencem. La primera reunió de coordinació conjunta ja la fem en les vacances de Nadal, no? Que és on estem tot el món a Sant Mateu, i aprofitem sobretot en la penya taurina i en la Unió de Jovens, la comissió de festes i l'Ajuntament, per a poder distribuir el calendari per saber cada un, no? Quins dies vol organitzar les seues coses. I la veritat és que quan s'acaben unes festes descanses un mes i ja tens que emprendre l'organització de les següents.
1: Abans has comentat l'afluència de gent a Sant Mateu. Quina valoració feia?

0: opten per als comerços locals, l'economia de Sant Mateu?
1: Bueno, pues la veritat és que molt positiva, no? Perquè ja no només per en el mes d'agost. Sant Mateu fa 14 o 15 anys era un municipi on sí que començava a haver pues, alguna casa rural, uh-huh. hotels i hostals n'hi ha hagut sempre, però era un turisme molt estacionalitzat, en Pasqua, en estiu, i bueno, sempre era un destí que s'omplia a última hora, no? Uh-huh. Avui en dia, i des de fa uns anys, pues, jo sempre dic que des de que va arrencar el Sant Mateu medieval, que va ser el gran escaparate, sí. per a mostrar la gent en Sant Mateu, pues la veritat és que això ja no és aixina. Està molt desestacionalitzat. Hi ha cases rurals que tenen pràcticament ocupat tots els caps de setmana de l'any. És veritat que entre setmana, pues, setmanes completes és més, pues, quan hi ha vacances, mm-hmm. no? Però nosaltres portem a Sant Mateu un mes de juliol i agost molt important. De fet, si te conté com a anècdota, el dissabte a la nit la delegada del govern que estaven en l'incendi de Tirits i de Catí uh-huh. Me van telefonar per a veure si el dissabte podien quedar-se a dormir a Sant Mateu. Vaig telefonar a quasi tots i no van poder ser quedar. Va ja. ser pràcticament impossible, sí. no? Vull dir, això és aixina en Sant Mateu i evidentment això té un impacte econòmic molt, molt gran, uh-huh. no? Perquè ja no són només les pròpies cases rurals o els propis restaurants, sinó en els supermercats hi ha coles tremendes, en la verduleria, en les botigues yeah. habituals. I bueno, la veritat és que estem molt contents. Uh-huh. Pensa que l'economia, el turisme a Sant Mateu representa, segons el nostre pla estratègic de turisme que vam confeccionar ara farà 3 anys, representa un 15-16% de la nostra economia local. Uh-huh. Això és molt, molt elevat si tenim en compte que crec que el PIB de la Comunitat Valenciana, el turisme, representa un 11 o un 12, ho dirà, sí, estem per damunt, no? Uh-huh. I la veritat és que molt bé, és un poble que està creixent en població. Vam arribar a tocar fondo en 1.800 i pico, bueno. I ara estem, ja passem dels 2.000. Uh-huh. Segons l'INE, la població oficial són 2.030, però jo crec que clar, els datos oficials són de primer d'any, pues en este moment igual som pues, 15 o 20 més en Sant Mateu, en el padró. I la veritat és que, bueno, contents, tampoc no volem convertir-nos en una ciutat, eh? Nosaltres volem viure en poble, sí. Però, bueno, volem tindre pues, els recursos i els serveis que tenen a les ciutats també. Sí. I, bueno, la veritat és que contenta perquè pues, la piràmide poblacional de Sant Mateu, pues, Sant Mateu no està en despoblament, això a vegades me diuen ai, pues no mos donen el fons de cooperació, pues allí mos donarien 30 o 40 mil euros, bueno, quasi que preferixo no està, això vol dir que Sant Mateu avança, que Sant Mateu creix, que té una situació de serveis tot és millorable, però la tenim molt, molt, molt ben organitzada, i bueno, com te dia, la piràmide pues, és, ja no és invertida, que això és normalment els pobles que estan en despoblament, no? Els més menuts, és que hi ha menys i la població més gran. A Sant Mateu la franja d'edat on hi ha més població és de 45 a 55. Uh-huh. En el pròxim curs escolar a l'escola de Sant Mateu a P3 infantil, sí. que és quan arranquen en el col·le, entren 25 xiquets de 3 anys.
0: Oh, wow.
1: O sigui, la veritat és que molt bé. I compte que, a més, en l'escoleta infantil municipal pues, tenim de 0 a 3 anys, que és antes de baixar al col·le, pues, devem tindre matriculats pues, uns 30 xiquets. La veritat és que molt bé, tenim que tindre en compte que hi ha xiquet de 0 a 1 que a millor les famílies han decidit no portar-lo encara que qui ho necessite sí que té el servei, però la veritat és que això és una de les coses que més m'omplí, no? Com a alcaldessa, més que inaugurar una gran obra.
0: I tornant a les festes, entenc que en esta gran afluència En matèria de seguretat, neteja, mobilitat, serveis públics, com s'està gestionant a Sant Mateu?
1: Bueno, pues la veritat és que, pues imagineu-vos, no? En un poble tan menut, però sí, en la brigada municipal, els aguasils municipals, el personal de la neteja, intentem, a més, que durant estos dies de festes a Sant Mateu se passe a recollir la basura 6 dies, de 7 dies 6, però ara intentem que se pugui passar a partir de que comencen les festes tots els dies, inclús els dissabtes, perquè hi ha moltíssima afluència de gent. Però bueno, la veritat és que en organització se pot fer tot. Si algo no està com toque, pues bueno, demanem disculpes ja de antemano, però que si algo se mos ha pogut escapar, pues la gent en tota la tranquil·litat que mos ho traslladen que en el mínim temps possible pues intentaríem solucionar-lo.
0: Bueno, ho has mencionat abans, però te torno a preguntar quin paper estan tenint la Unió de Joves en la preparació d'aquestes festes.
1: La Unió de Joves té un paper fonamental, no? Fonamental. Perquè té més de 50 anys la Unió de Joves, és una associació que a la Junta de la Unió de Joves només pot haver gent fins a 30 anys, a partir dels 30 no se pot estar, ja se pot formar part de l'associació, jo formo part de l'associació, ma mare i mon pare que tenen, mon pare té 81 anys, ja. Perquè te facis una idea, i també és soci de la Unió de Joves, és una forma de col·laborar, quasi tot el poble som socis, però bueno, ells són els que organitzen la majoria de nits d'orquestra i bueno, pues alguns dels actes per a la gent jove. Si no seria per la Unió de Joves, bueno, si no existiria l'hauríem d'inventar,
0: Totalment.
1: I la veritat és que tenim una relació molt fluida en la comissió de festes i en l'Ajuntament, perquè clar, intentem sempre pues facilitar-los la tasca tot lo que podem i tenim, com te dia, una relació super, super estupenda. Hi ha algunes orquestes que sí que les porta l'Ajuntament i la comissió, com el dia de la presentació de les Reines, que aquest dia l'orquestra va a càrrec de l'Ajuntament, però bueno, la Unió de Joves és fonamental. I enguany sí que m'agradaria mencionar que el divendres 28, enguany fa 25 anys que va vindre l'Oreja de Van Gogh a Sant Mateu, que va ser un aconteciment tremendo. El poble estava ple de gent, jo recorde perfectament, perquè entonces els meus pares i els meus abuelos tenien un bar a la plaça i jo recordo aquell dia que des de les 12 del matí fins a l'hora del concert no van poder descansar ningú perquè era un treball constant i continu de gent que hi havia. Va ser un concert super bonic, va vindre moltíssima gent de tota la comarca i bueno, enguany volíem un poc recordar aquell dia, i encara que no ha sigut possible portar a l'Oreja, sí que la Unió de Joves vam estar parlant en ells i al final pues van decidir portar al grup l'altra oreja. Que a més els hem vist en directe i que ho fan fenomenal, que si tanques els ulls te penses que estàs en concert de l'Oreja, i així pues, bueno, podrem disfrutar. Hi ha a la venda entrades anticipades i per tant aprofite també per a fer-los un poc de publicitat, per a que la gent les pugui adquirir en temps, perquè no se faiguen llargues coles, perquè a més el preu és un preu molt simbòlic, crec recordar que són 10 euros pels no socis, i bueno, se poden adquirir de forma anticipada, com te dic. Jo ja les tinc, les meues són de sòcia, són 5 euros, però jo este matí a primera hora ja les he adquirit per a tota la família, per a que no mos toco fer cola aquella nit, i esperem disfrutar i rememorar, no? Aquell any, aquell concert de fa 25 anys de l'Oreja de Van Gogh.
0: Pues jo, per la meva part, no sé si vols comentar alguna coseta més de les festes o convidar a tota la gent de la comarca i de la no comarca que vaiga a les festes.
1: Sí, jo sí que voldria dir, antes d'acabar d'invitar la gent a que vinga, dir que encara que estem ja pràcticament en festes durant el mes d'agost, que l'activitat de l'Ajuntament i del personal que no pare, no? I esta setmana passada pues l'Ajuntament va adjudicar ja l'última fase de les obres de l'Escola de Música. Això vol dir que en esta última fase estarà ja perfectament disponible per a l'assaig de la banda de música i també per a l'escola de música i per a més associacions musicals que hi ha a Sant Mateu, que estem esta setmana mateix anem a adjudicar una fase de les obres a la taula. Anem a fer la nova de la taula de l'edifici de la biblioteca i tota una paret lateral que són les muralles de Sant Mateu, i les anem a ficar en valor. Esta setmana hem definit també fer les dues o tres fases en les que ens faltaven per acabar de completar els vestuaris del camp de futbol i els vestuaris de la piscina, uns vàters nous i tota la part del bar del futbol, que són més de 300.000 euros, però hem pogut fer una reestructuració del pressupost i hem pogut definir ja al detall esta última fase. Ja t'he dit que eren dos o tres, però que les farem totes juntes per avançar en la gent de la directiva de la Unió Esportiva Sant Mateu, i per tant este mes d'agost estarem en festes, però com podeu veure a l'Ajuntament no se pare la maquinària de cap manera i continuarem treballant per a millorar sempre la vida dels ciutadans i de les ciutadanes de Sant Mateu. I bueno, pues invitar a tota la gent a que vinga a gaudir de les nostres festes, sobretot pues d'aixes tradicions tan boniques que tenim, pues els nostres ballplats, que ne fem tres. El nostre dia de les carrosses, que és el divendres 21, comencem en el prego de les carrosses, que bueno, la veritat és que les colles de Sant Mateu tenen un enginy especial, no? I se curren moltíssim les seues carrosses i les seues disfresses. Que vivim les festes el millor que puguem, que ens oblidem dels problemes. Són dies per a retrobar-nos en la gent. Sé que tots els pobles de la nostra comarca estan quasi tots en festes. Desitjar-los a tots els que estiguen en festes també, que ho passen molt bé, a veure si tenim algun ratet per a poder fer alguna visita d'un poble a l'altre, però que disfruten, i si en algo no estem acertats, pues que ens sàpiguen disculpar.
0: Moltíssimes gràcies per venir. Bueno, per contar.

0: molt bon dia a tots i a totes. Avui, 20 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies hacia les ràdios. Comencem en la notícia des que el Centre de Coordinació d'Emergències ha establert el nivell de preemergència 3 del Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana. L'alerta estarà vigent des d'ahir dimecres fins a demà divendres 21 d'agost. Per evitar situacions de risc, entren en vigor les següents mesures preventives. Està prohibit caminar per senderes i camps a través, suspensió d'obres i treballs en els terrenys forestals o els seus voltants, està suspensa l'ús festiu i recreatiu del foc per motius festius en terrenys forestals i en la zona d'influència forestal fins a 500 metres. Queda totalment prohibit encendre qualsevol tipus de foc als terrenys forestals i en la zona d'influència forestal i suspensió de qualsevol tipus d'autorització otorgada per a circulació esportiva per terrenys forestals. Per favor, mantindre precaució davant d'aquests incendis. Moltes gràcies. I ens anem a Vinaròs, on Obres i Serveis finalitzen l'adequació del parc. De fet, ha constituït la renovació dels aparells per oferir unes millores instal·lacions per als usuaris. Obres i Serveis, a través de la Brigada Municipal, va finalitzar aquestes feines a Vinaròs. Les feines que van iniciar el passat mes de juliol al Parc del Passeig del Forat i progressivament s'han realitzat en la resta, ubicats en altres indrets del municipi com ara la plaça d'Espanya i el del carrer Les Camarades. Cal assenyalar que molts dels aparells presentaven deficiències degut al pas del temps i a les inclemències meteorològiques. I ens anem fins a Sant Jordi, on se preparen per a viure aquest dissabte 22 d'agost una nova edició de Degusta Culturas, una proposta que tornarà a convertir la plaça major del municipi en un punt de trobada entre veïns i visitants a través de la gastronomia, la convivència i la solidaritat. L'activitat començarà a les 8 de la vesprada i permetrà disfrutar d'una vetllada en la que els sabors dels diferents països seran els grans protagonistes. La iniciativa plantea un recorregut gastronòmic per diferents cultures a través de tapes internacionals elaborades per persones de diferents procedències. L'organització anima a qui vulgui participar a cuinar i compartir una tapa típica del seu país amb l'objectiu d'ampliar la representació de cultures i sabors presents en Sant Jordi i afavorir un espai de trobada i convivència. A més, la jornada comptarà en un servei de barra i un sopar de sobaquillo per a completar la proposta. I ens anem a la província, on el PSPV-PSOE de Castelló ha exigit al Consell que cobrisca les vacants dels serveis de bombers forestals després de que la Generalitat hagi tornat a demanar aquest dimecres la incorporació voluntària de personal fora del seu torn per a completar el dispositiu en una jornada de risc extrem d'incendis a tota la província. La crida ha sigut tant a treballadors que acabaven de finalitzar el seu torn terrestre com a personal que es trobava en descans per a cobrir llocs vacants en diferents unitats i categories. D'això ens parla el secretari general provincial Samuel Falomir.
1: En un dia risc d'incendis és necessari reforçar el dispositiu, però els descansos dels bombers no poden convertir-se en la solució habitual a les vacants. Són professionals que poden passar hores davant d'un incendi i han d'arribar en les millors condicions. Si cada vegada que falta personal hem de recórrer a treballadors que acaben de fer el seu torn i que haurien d'estar descansant, el problema és de plantilla. El Consell ha de cobrir les places vacants i garantir que les crides extraordinàries siguin realment això, extraordinàries.
0: ens anem a la província, i és que la Diputació Provincial de Castelló dinamitza la programació cultural de 103 municipis durant l'estiu amb parcs infantils. La institució financia un any més aquest servei de parcs infantils destinats a municipis de menys de 5.000 habitants per als mesos estivals, una activitat dirigida per als més xicotets de la província que tornaran a gaudir d'espais de joc i oci en els seus municipis durant els mesos de juliol, agost i setembre.
2: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Ball Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.

0: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
1: Som la Coca-Cola i els mentos.
0: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Aquest agost, el cor del Baix Maestrat batega més fort que mai. Arriben les festes patronals de Sant Mateu. Gaudeix de la màgia i el color de la gran desfilada de carrosses del pregó. Emociona't amb la tradició del nostre emblemàtic Vall Pla a la plaça Major. Sent la passió dels bous al carrer i viu nits inolvidables amb les millors orquestres. Actuacions en directe i discomòbils. Tradició, història, pólvora i diversió per a totes les edats. Del 21 al 30 d'agost, no deixes que t'ho conten. Vine i viu les festes amb nosaltres. Festes patronals de Sant Mateu. T'esperem. Organitza l'Ajuntament de Sant Mateu.
2: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
3: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
4: Som la Coca-Cola i els mentos.
3: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa.
5: 15 minutos de encuentro y los protagonistas aún no han subido a la red. Esto es un 15 nada. Miden sus fuerzas desde la distancia, sus estados de ánimo y 30 nada. Ojo que esto podría irse un peligroso 40 nada. 40 minutazos esperando en la parada del autobús, aún sin poder subir a la red de transportes.
6: Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
5: La bola media pista. Busca terminar con la derecha. Se acabó.
6: Un extra de emoción. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER.
7: Para escuchar Sucedió una noche, no hace falta pasar por taquilla.
8: ¿Desea ver la película?
9: ¿Puedo?
8: Faltaría más.
9: Gracias.
7: Ni guardar cola.
8: Gracias por visitar nuestra sala.
7: Solo tiene que encender su radio.
10: La radio. De vez en cuando, no está mal, no está mal.
7: Y disfrutar del mejor cine de todos los tiempos.
11: Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo.
6: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER.
0: El Faro.